Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since Bingon.
2: Català, que far dels retards de Rodalies, dels danys morals causats per la...
1: John Travolta.
3: Com és ara?
1: Jo em paradeixo molt que no, el Barça no s'ha carnicest el dia del clàssic.
4: Tot jo no.
1: Arribo a saber què passa...
4: Exacte, sí, perdó, jo sí.
3: Aquest festival, ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikin Hei, no algo així, no sé pronunciar. Lie Kim Hei Tim.
2: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: això només passa.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: Així és com es comença un dissabte, no em diguis que no. La cançó de Bebe Rexha, 100% motivadora per acabar d'esperonar-nos, de despertar i començar els plans, els molts que ens esperen aquest cap de setmana, segur, sempre al costat de la teva música, i tant.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Bebe Rexha, la primera en sonar en aquest matí del 23 de maig, les 10 i 3 minuts. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Ens hem aixecat amb ganes de despertar-te, amb ganes de posar-te la millor música. Autèntics números 1, com aquest de Harry Styles, que està de gira mundial, ja ho saps, ha començat a Amsterdam, ara fa tot just una setmana que començava un nou tour que torna a acabar amb aquest gran èxit de fa 5 anys que es diu As It Was.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a caprabocasa.com.
2: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
4: 31.294-31294.
3: Sèrie
4: 78.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
7: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més RAC 105.

ara que amb la visita del Papa tot es comença a posar una mica religiós. Aquí tens els Coldplay també encomanant-se allò en què hi creguin. We pray, we pray. Repeteixen en aquesta cançó. Doncs va, que seguim ara amb aquesta que ha fet 25 anys, però que no es nota, eh? Li han fet un lifting mon DJ Su, que ha quedat la mar de guapa. L'original de Sopa de Cabra, ara titulada Camins, Somnis i Promeses.

quin talent que es gasta en aquest parell. Milky Chance, els vam conèixer amb aquell mític Stolen Dance i després van repetir èxit molts anys després, a rima de Living in a Haze. Tornem a casa, que ens espera Mamaduixa. Aquesta és una de les cançons que més hem escoltat aquestes setmanes a RAC 105.

0: artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so RAC 105.

Sí, sí, està guai, la mar de guai. Ja saps que els Oques paren definitivament després del Cabro Rock fins als estadis al mes d'octubre. I tens els últims abonaments a la venda. No facis tard, cabrorock.cat, 12 i 13 de juny a la zona esportiva de Vic. I ara aquest clàssic de Madonna en versió Josh Fawes. Això és una canya. Escolta, escolta.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 5, 34, 35, 42, 46 i els sols, 3 i 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Això només passa al Jack Carles.
6: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva. Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim. Evidentment, i l'ha enviat. Si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic t'enviï 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
5: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
5: A RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.

0: Eren els anys amb més fortuna pel repertori de One Republic. Love Runs Out va ser una altra de les seves cançons celebrades. Encara no, demà arribarà la mandra. Per alguns, perquè els que visquin a Barcelona tenen festa dilluns. Però demà, diumenge, sense drama. Com diuen en aquesta nova cançó, els Catarres.
1: Ja comença a fer-se clar.

És la tercera vegada que Shakira accepta aquest encàrrec, que és fer la cançó del Mundial de Futbol. El Dai Dai, ens farem un fart d'escoltar-lo durant tot aquest estiu, només faltaria. Doncs vinga, rematem i gol, ara amb Figa Flowers. Jo es mossego, seu.

Sutherland estan travessant segurament el millor moment de la seva trajectòria. Ho han patat de quina manera amb aquesta cançó que agrada absolutament a tothom. Home, és fàcil de cantar. Això sí que els hi podem reconèixer. El tu-tu-turu a aquestes hores del matí. Bon dissabte a tots. Si t'agafem camí de la platja, que és molt possible amb aquestes temperatures, aquesta també combina perfectament. És el Break My Heart de Dua Lipa.

La Naina ha arribat molt ben acompanyada. La vam conèixer la cançó amb Figaflaues i ara la Fúmiga. Si somen aquesta nova que es diu No sé ballar. Encara que no sàpigues cap vergonya, eh, tu. Llibertat de moviments, només faltaria. I ara escoltant una de les cançons imprescindibles de la trajectòria de Taylor Swift, el

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar. Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
13: Matina Codina Best Moments.
14: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
15: Català que far dels retards de Rodalies durant els danys morals causats per la...
14: John Travolta. Oh!
15: Com és, Alan?
14: Sí. Jo em penedeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés sí. El dia del clàssic.
15: Tot jo no.
14: Arribo a saber què passa...
15: Exacte, sí, perdó, jo sí.
16: Aquest festival. Ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikin Hei, no algo així, no sé pronunciar. Lie...
15: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Així ha tornat Madonna. Ella ha decidit tornar a incendiar les pistes de ball com va fer fa 25 anys amb aquell Confessions on a Dance Floor. Arriba la segona part, el 3 de juliol, i aquesta cançó amb Sabrina Carpenter com a primer avançament. Bring your love. I ara llanternes del mòbil amunt, que arriba l'himne a la teràpia de xoc.

Maroon 5 han editat fa poquet nova cançó, però no estan passant per la mateixa fortuna que tenien fa uns quants anys enrere, quan publicaven cançons com aquest Sugar, que es convertien absolutament en èxits mundials. Aquí seguim buscant les 12 d'aquest matí del dissabte, ara mateix amb el Max Navarro, que després de les estrelles aixeca una miqueta el tempo, es posa més feliç amb aquest inigualable.

0: la teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
2: La superestrella d'Aitana començava ara fa tot just una setmana la seva gira. Tot i que ens fa esperar, el millor pel final, i Barcelona no arriba fins al mes de setembre. 4 Sant Jordis, tot ple per viure en directe grans hits com aquest. Hola! Ens hem col·locat a les 12 del matí, 3 minuts. És dissabte, és 23 de maig, amb aquest aperitiu de l'estiu 2026 que ens ofereix aquest cap de setmana, ara amb el ritme que marquen Pitbull i Cristina Aguilera. Aquest és el

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

que sí, cal que t'ho vulguis, Miley, però això d'autocomprar-se flors i regalar-se-les a una mateixa, doncs, home, la mateixa il·lusió no fa, no? Flowers, la cançó que va col·locar al capdamunt de les llistes ara fa més de 3 anys. Tornem a l'actualitat. No sé si ets dels que ha vist la segona part de El Diablo Viste de Prada, aquesta pel·li protagonitzada per Meryl Streep i Anne Hathaway, i Lady Gaga, la banda sonora, amb cançons com Shape of a Woman.

K-pop continuen infiltrant-se a les col·laboracions que trien els artistes americans. Va passar amb Rosé, amb Bruno Mars, i ara és el cas de Jennie, de les Blackpink, fent aquesta nova versió del Dràcula, de Tame Impala. Ara canviem d'estil, arriba una d'aquestes cançons que et coneixes de pe a pa. Això què vol dir? Que te la cantaràs sencera, és la intenció. Messi, de Lola Young.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar a mi? Caprabo.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes,
8: t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar. Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: La teva música.

El Nil Moliner va aconseguir un parell de premis èpics, com és la seva música a l'última edició dels Premis Rec 105, els a millor cançó de l'any i millor artista de l'any, gràcies a propostes com aquest Me Acuerdo de Ti. Busquem la una del migdia i ho fem amb un altre himne, d'aquells amb majúscules. Aquests són els Elefants d'Oques Grasses.

0: era quan Eurovisió encara era capaç de crear hits, encara que no fossin les guanyadores del seu any, com és el cas d'aquest Fuego, de Leni Fureira. Sí, sí, cremant, cremant, hasta aquest dissabte 23 de maig. Seguim ara amb la nova cançó de l'Ivan Herzog, que es posa un pèl rumber després de Et prometo. Aquesta es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Buscarons.
1: La nova cançó de Bebe Rexha és aquesta versió de Faithless, el clàssic New Religion. Prenent nova vida, inaugurant aquesta hora de música. Passades la una, saludem de nou, què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Necessitem coses fresquetes per passar aquestes temperatures que ens acompanyen avui, i també les cançons de vegades ajuden a l'estat d'ànim i a superar segons què. Així que aquí te'n va una dels Catarres, un clàssic ja fins que arribi l'alba.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiverr.
3: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: La teva música.

Vam poder comprovar ara fa un any al Festival Cruïlla, que és un autèntic fenomen, especialment adolescent. Gracie Abrams, que ara fa tot just una setmana que publicava nova cançó, però ens hem quedat en aquesta ocasió amb el gran èxit que va arrossegar masses, el That's So True. Parlant d'estrelles adolescents, aquí n'arriba una altra. Potser ella sí que té un ventall una mica més ampli. Les nenes més petites encara són més fans d'Aitana, que continua presentant en directe les cançons del seu àlbum Quarto Azul. La més nova és aquesta, Conexión Psíquica.

Dua Lipa ha fet més de dues bandes sonores ja. Una de les més destacades, aquesta de Barbie, el Dance the Night, per muntar-nos-ho ara mediterràniament amb la rumba de la banda Neon. Els passos prohibits.

Jo mai mai, mira, d'un joc tonto i innocent, va ser la cançó que va canviar la trajectòria d'en Joan Dausà, que també s'apunta aquest estiu al Cabro Rock, al costat d'Oques, de la Gossa Sorda, de Figaflaues, dels Tiets, de la Fúmiga, tothom allà, 12 i 13 de juny, a la zona esportiva de Vic. I ara, si vols un clàssic de Madonna, arriba en forma d'aquesta nova versió de Josh Fawas, Like a Prayer.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
4: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes,
8: t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar. Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

What doesn't kill you makes you stronger, és el que diu aquesta proposta de Kelly Clarkson, la que ens serveix per tancar aquest matí del dissabte, però no marxis molt lluny, de seguida més música a RAC 105 amb l'Arnau Mulet. Salutacions a l'Albert Buscarons, jo et deixo amb l'energia, així és com es titula, de

Déu-n'hi-do, acaba dalt de tot la Rosalía amb aquesta cançó que es diu Relíquia, una de les més celebrades del seu darrer àlbum, Lux. La teva música amb Arnau Mulet. I amb ella que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem, amb el bo i millor de la teva música. Ens hi posem, doncs, fins al punt de les 5 de la tarda acompanyant-te amb cançons com la que arriba ara mateix. RAC 105. L'artista que acaba de fer una col·laboració amb Madonna. Sí, ella és Sabrina Carpenter. En aquesta ocasió, però, recuperem aquest Man Child.

0: is The Weeknd.
1: Hey, I'm Shakira.
2: No podràs canviar d'emissora.
3: Hola, sóc la Rosalía.
4: I am Harry Styles.
5: I'm Pink.
2: Som la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions dels socis del...
3: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
4: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
3: Que et dona per molt. Només del 22 al 24 de maig.
2: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
7: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

no tens ritme, que et costa ballar, que no saps exactament com moure't quan sona les cançons, doncs t'ho posen fàcil. Et fan una coreografia i t'he de dir que és relativament fàcil, perquè jo, que tinc el ritme espatllat directament, la sé reproduir. Per tant, animo a tothom a que la miri a l'Instagram o al TikTok i que la reprodueixi. Era en Siderland amb Tu Tu Turu. I ara, Don't Wanna Know, a RAC 105.

valgui la pena, clar que sí. Ens llum de Manu Guix, un dels protagonistes dels Premis RAC 105, perquè va pujar a l'escenari a fer el confessionari de Marc Puga, que pot recuperar, si no l'has vist, al nostre Instagram, @RAC105. A més, va ser un dels grans moments de la nit d'una gala que ja pots veure sencera també al nostre YouTube. RAC 105. I ara Lady Gaga amb aquest Bad Romance a RAC 105.

classe, el talent, el saber estar, ho té força tot la Olivia Dean i una gran veu que ho demostra en totes i cadascuna de les seves produccions. Aquesta n'és un bon exemple. So Easy to Fall in Love. A RAC 105, dissabte al migdia, que, escolta'm, ens ve de gust recuperar aquesta cançó de Vico. Anem de festa als anys 80, mira.

pop doncs apostaven també per les guitarres distorsionades, i aquí tenim un bon exemple, el de l'Avril Lavigne, que acaba d'emocionar ara mateix a tota una generació. Sí, a mi m'ha emocionat això. Els millennials, ens hem sentit ara mateix molt interpel·lats amb aquest Skater Boy. Ara, però, és moment de tornar a l'actualitat, perquè Bruno Mars ha fet un disc impecable. D'un altre rotllo ben diferent, Risk It All.

Tots dormim dins del mateix somni, però ens separen al despertar. Quina frase que té aquesta cançó, la nova versió de Camins, de Su, de Mon DJ i, evidentment, de Sopa de Cabra. La teva música amb Arnau Mulet. I aquest sóc jo, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Dissabte al migdia que seguim repartint èxits. De fet, tenim preparadíssima la nova de Shakira, la cançó

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions dels socis del...
3: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
4: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
3: Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
2: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
6: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Propers artistes.
6: Ginestar.
2: Quan no tens res,
6: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
7: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
6: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
7: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Doncs de Barcelona pa Santo Domingo i cap a on ella li dongui la gana, perquè és una estrella internacional. És la Rosalia de Sant Esteve Sarrovires, un dels noms, jo crec, més famosos de Catalunya. Podríem dir-ho així o no? A nivell mundial, segur. Ara, si parlem a nivell local, doncs competeix amb altres noms i també amb artistes emergents com ell, Max Navarro, que surt de OT i ho està petant ja amb les seves propostes. Això es diu Inigualable.

És Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink amb aquesta que es diu Dràcula. A veure, de Taylor Swift, el que sabem ara és que s'està a punt de casar. Sí, de fet no ho sabem ara, sinó que fa temps ja que s'està parlant del tema. Però sembla que per evitar filtracions ha fet una cosa peculiar. No està enviant les típiques invitacions que tu reps a casa i que et diu: ei, estàs convidat a la meva boda. No, no, es veu que truca convidat per convidat i li diu de viva veu, perquè ningú xivi res.

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquí el tenim, Nil Moliner, que per fi ha publicat el seu nou disc titulat Nexo. L'estàvem esperant amb moltíssimes ganes i no ha decepcionat absolutament a ningú perquè totes valen la pena. El que ens anava avançant ja apuntava maneres com aquesta. Me acuerdo de ti. Va, i ara una altra artista catalana. Ella és Aitana, que està immersa en aquesta gira que la portarà per mig món, aquí al costat de Zoilo. Això es diu Mon Amour.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme

una mica aquell moment que veus algú i t'entra com una espècie d'electricitat que no saps ben bé per què, però el que vindria a ser un flatxasso, no? Dit així malament i ràpid, però que ens hem entès tots a la perfecció. Ella és Dua Lipa, al costat de Silk City. La cançó es diu així, Electricity. Mira, i just després d'això arriba l'enamorament i el que pot passar és que perdis una mica el cap per tot plegat.

0: la discoteca de RAC 105, eh? Tal qual, amb aquesta cançó de Bibi Rexha al costat de Fightless. Es diu New Religion, una nova versió de l'Insomnia.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. RAC 105, la teva música, 24-7, ja ho saps. Ets al lloc correctíssim. Ni se t'acudeixi tocar el dial, perquè et perdràs... RAC 105. Cançons com aquesta.

0: abans una mica de ventilador, una mica de rumba catalana de les mans dels Figaflowers, directament des de Valls i amb aquests solucions i no problemes.
1: RAC 105.
0: Canviem de rotllo, canviem de ritme, baixem les revolucions per proposar-te aquesta meravella d'Olivia Dean, Men I Need.

que va fent, que et va atrapant i no saps com l'estàs cantant durant tot el dia. Belong Together. I ara obrim el nou treball de la Maria Jaume. Val, un artista que també va passar pels Premis RAC 105, que també va fer una actuació estel·lar. De fet, va cantar aquesta que arriba a continuació i que es diu exactament igual que el disc. Si vols tornar a veure aquesta actuació, pots entrar al nostre YouTube, a RAC 105. I no només et trobaràs la seva, sinó que te les trobaràs totes, perquè hi ha la gala dels Premis RAC 105 sencera. Vull saber.

Diuen que el 30% és el talent i la cosa innata, i el 70% és l'actitud per aconseguir allò que et proposes o per seguir avançant a la vida, tal com expliquen els Buhos en aquesta grandíssima cançó. Vai, atenció, perquè ens arriba ara una versió d'una cançó de Madonna que a mi em té el cor robat, m'atreviria a dir que és la que més il·lusió em fa en aquests moments a RAC 105.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

Sembla que parli d'una relació amorosa, però realment és una cançó molt política, molt social i que parla de les minories que estan una mica deixades de la mà de Déu. És la Pink amb aquest What About Us. I atenció, perquè ara ens arriba una unió de luxe d'David Guetta amb Afrojack i Sia. Awake Tonight.

0: M'encanta, em flipa, i és que a més té aquest segell autèntic, eh? És l'Aitana que ens porta la nova.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Sí, amb aquesta connexió psíquica hem començat nova hora amb tu, aquí amb la teva música, evidentment. Avui de dissabte, amb gresca, xerinola, que no falti de res, i amb bones propostes per tu, per animar-te, faci el que facis, estiguis on estiguis, també un cap de setmana més, aquí a RAC 105. Va, que arriba per aquí el so de Nil Moliner, ara.

0: dissabte.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rec 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

Mira que ens enamora. És el so de Bruno Mars amb aquesta Risky Tall, una de les cançons que més demaneu també els Getardes. Doncs anem avançant aquesta tarda de dissabte. Què et sembla? Que mola? Vinga, va, seguim. Salutacions a Enric Font. Hola, com ho portes? Vinga. Nosaltres tenim bones referències per tu, com per exemple una que recuperem a càrrec de Rudimental. Al costat de Jess Glynn ens porten aquest These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: mateix.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: My name is Alex Warren.
3: Give it up for Alex Warren.
0: La teva música. They say the

motiva. És la més nova que ens porta Miqui Núñez, una altra d'aquestes que ens engresca a la tarda de dissabte. S'anomena Un altre cop, sí? I un altre cop que sona aquí amb la teva música, eh? Oi, com ens agrada. Sí. Vinga, va, que seguim. Salutacions d'Enric Font, hola. Tot bé, no? Tot, sí. Espero que sigui així. Val, tanto perquè de seguida Doctor Prats, que ens porten energia, també entre d'altres, el so de Lady Gaga, però abans una d'aquelles tendres. El so que ens enamora de Clint Bandit amb Zara Larsson. Anem a recuperar aquest Symphony.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
6: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
5: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Propers artistes.
5: Ginestar.
8: Quan no tens res,
5: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
7: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
5: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
7: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
5: Aquest és el so RAC 105.

0: al tanto amb aquest artista perquè ho està petant. Bé, la coneixes de sobres, eh? Evidentment. Un dels productes Disney que, bé, ho està rebentant arreu del planeta. Estem parlant d'Olivia Rodrigo, que fa pocs dies estava per aquí, per Barcelona, i jo crec que li agrada, la ciutat. Sí, sí, sí. Sí. I algun català, potser, també.
1: Ah, no sé.
0: Drop Dead és una de les bones referències que, evidentment, també ens venia a gust aquest dissabte. Va, que seguim! Tanto perquè... En una estoneta al Siderland, abans Camila Cabello, Ed Sheeran, i aquest bam-bam.

És una de les cançons mítiques que ens portava Miley Cyrus i que també ens venia de gust recuperar aquest dissabte, eh? We Can't Stop. Si és que nosaltres tampoc podem parar d'escoltar bons èxits, com sempre aquí, amb la teva música. Ai, que bonic m'ha quedat això, eh? Vinga, rep! Pocs minuts per les 6. Seguim repassant aquestes cançons que ens fan motivar-nos, eh? Sí o no? Home, evidentment. Va, que no, una soneta per aquí. El treball de Natasha Bedingfield. Anem a recuperar el seu Discworld. Un classicot. Abans, l'essència de l'Aitana amb una altra que ho rebenta per tot arreu. És que... es nota que és una superestrella.

0: és Rosalia, que cada cop ho està patant més i més i més, i re, fa uns dies va recollir el premi a millor compositora internacional de l'any en els Brit Awards 2026, de Ivors. Ho dic bé, no? De Ivors. En fi, si és que està copeta, tu, escolta.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Amb la Perla, que hem volgut començar una nova hora al teu costat, quan passen ja uns minutets a les 6, que tot bé, no? De dissabte. Ai, ai, ai. Va, no us queixareu, que molts de vosaltres teniu cap de setmana llarg, eh? I altres que penquem. Va, que anem a recuperar el so de DJ Snake amb Justin Bieber. Let me love you.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: La teva música.

Déu-n'hi-do, eh? És que és tot una diva, tu, escolta. Una altra d'aquestes artistes que ens motiva el dissabte és Ava Max. Maybe you are the problem. És una indirecta molt directa, jo crec. Sí, sí. Va, seguim endavant. De seguida, oques grasses per aquí. Oh! Abans, Joe Kerry, que estem esperant nova música. De moment, mira, ens conformem amb el seu èxit anomenat End of Beginning.

Tame Impala, en aquest cas al costat de Jenny de les Blackpink, una altra d'aquestes referències que està al capdamunt de les llistes i que evidentment no podia faltar tampoc aquest dissabte aquí, amb la teva música Raxensing, Dracula. Bé, seguim amb moltes més salutacions de l'Enric Font. De seguida la proposta dels Figaflaues, que no s'acabi abans Lola Young.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
7: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
8: On sona el millor?

Ben bé, que té una coseta especial d'aquelles que engresca, que enganxa. És Nil Moliner, amb totes les seves cançons, és que ja aconsegueix això, que ens flipi. Com, per exemple, aquesta. Me acuerdo de ti, que per ser el Nil va confessar l'altre dia que la primera emissora on es va escoltar la ràdio va ser aquí, a RAC 105. Oi, això ens fa molta il·lusió. Va, que continuem. Arriba l'Orin.

Ben bé que és una fusió perfecta i en aquells temps deien que tenien alguna coseta entre ells, sí. Salsa Rosseo. Tot i que jo crec que era més màrqueting que una altra cosa. Shawn Mendes per una banda, Camila Cabello per l'altra, que ens portaven aquest Senyorita. Va, que anem avançant la tarda del dissabte aquí a RAC 105 amb temes com aquest de Marcos...

0: surtis de farra aquesta tarda, de tarder o de vespreig, o surtis per la nit, és igual, aquesta és una bona proposta per a totes les discoteques, ja t'ho dic ara, El so de Bibi Rexha, déu-n'hi-do. La teva música
1: amb Enric Font.
0: Amb aquest New Religion que hem començat una nova hora al teu costat quan passen ja uns minutets a les 7. Què, com ho portes? Aquí a tope, connectat a RAC 105, evidentment, com ha de ser. Va, de seguida, a la nova... RAC 105. De Madonna amb Sabrina Carpenter. Abans, una de casa nostra, són els tiets i el seu bailoteo.
2: M'he despertat.

0: talk about.
1: Ja és aquí la primavera.
2: La millor època de...
1: La...
3: Salut!
2: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
10: Ginestar. Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Me han robado la moto, que alguien me ayude. Me han robado el portátil y el móvil. Pedidme un Uber.

0: Bé, ja poden passar els anys que aquesta ens engresca com el primer dia. És la proposta dels Catarres, en aquest cas amb els Esti Homes i el Zoo.
1: Cafè dels matins quan em llevo amb tu.
0: Sí, vull estar amb tu. Va, nosaltres també volem estar acompanyant-te, facis el que facis, estiguis on estiguis, aquí a RAC 105. Va, que arriba Bruno Mars a Just Might.

Mira, podríem dir que és una d'aquelles tendres. Potser la més dolceta que ens porta Billie Eilish i que, a més, ha triomfat arreu del planeta. Recuperant aquest Birds of a Feather, una de les cançons que també venen de gust escoltar aquest dissabte, aquí fent-te companyia amb la teva música. Vinga, va, que ara és moment de ballar una miqueta, encara que no sàpigues, eh? Nosaltres t'acompanyem amb la Naina i la Fúmiga.

fa uns dies que vaig tenir l'honor i el plaer de poder entregar el premi a la cançó més radiada i més escoltada aquí a RAC 105, i que va ser aquesta, La que ens porten els Ginestar, recuperant això, tot el que ens queda. Ai, sí, és que em fa il·lusió aquestes coses, eh? Sí, sí. Això d'entregar premis i tal. Tot el que ens queda. Regalar coses quan no pagues, són les millors coses del món, ja t'ho dic. Vinga, va, seguim avançant. Salutacions a Enric Font, hola. Va, que en una estoneta per aquí passarà Lady Gaga. Anem a recuperar una de les seves mítiques cançons, el seu Poker Face. És el que faig jo, eh? Em pregunten jo sempre Poker Face. Abans el tanto perquè arriba la nova versió del tema mític de Madonna. Sí, anem a recuperar aquest Like a Prayer.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
0: Això només passa al Ja Tardes.
2: Mira, hola.
3: Hola, Enric Font i companyia.
4: Hola.
3: Tomàs, Torroella de Montgrí.
4: Hola, Tomàs.
3: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
4: Ai.
3: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
4: Oh.
3: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
4: Gas, gas.
3: Maco el programa que esteu fent avui.
4: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
5: Què passa, nen?
4: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa? Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.
0: Escoltes tots els èxits de la música. You don't know.

És una d'aquelles típiques cançons que es fan servir en els memes, sobretot quan hi ha cabres, no? És que m'agrada molt. Una de les mítiques que ens porta Taylor Swift, que, per cert, l'artista nord-americana ja ha exposat més d'una vegada que és una gran apassionada i gran fan d'Elizabeth Taylor. Mira, és tan fan que fins i tot ha aconseguit unes joies que eren de propietat de l'actriu britànica. I es rumoreja que potser el seu vestit de núvia també està inspirada en ella. Bueno, no sé. I com sigui, aquí ho sabrem, ho investigarem. Va, que continuem. Moment de...

0: bèstia musical. De fet, és la cançó que obre l'últim àlbum de Joan Dausà. Per una cançó. És una de les bones referències que trobem en aquest Immortals, l'últim disc que ens porta el de Sant Feliu. És que, oh! La teva
1: música amb Enric Font.
0: I que ens flipa per iniciar aquesta última horeta juntets avui, on passen ja uns minutets de les 8. Tot bé, no? Tot correcte. Vinga, va. Que nosaltres ja preparat per aquí el so de Mont DJ amb la Su i el Sopa de Cabra. RAC 105. Camins, somnis i promeses. Abans, el tema de Sabrina Carpenter. Espresso.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Pau, fes el llit!
8: Maria, para la taula!
7: Baixa a comprar el pa. Però van, renta't les mans! No corris a casa!
8: Reserva la taula per dissabte.
7: Recorda passar per correus.
9: Recull l'habitació.
8: Renta't les dents.
7: Vine al meu despatx.
10: Deixa el telèfon!
11: A les persones ens molesta rebre ordres.
12: Però hi ha aparells dissenyats per rebre-les.
13: Què esperes?
8: Alexa, posa RAC 105.
14: Google, posa RAC 105.
15: Siri, posa RAC 105.
16: RAC 105.
17: Les teves ordres són els nostres desitjos.
18: Hey guys, this is Bruno Mars.
17: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105. La teva música.

ens emociona, ens flipa i també de tant en tant ens posa la pell de gallina. Un artista de cap a peus, molts el comparaven ja quan va debutar amb Michael Jackson i crec que no es quedava en curs. Estem parlant de Bruno Mars, que ens porta aquest Risk It All, una altra de les cançons que demaneu moltíssim al Ja Tardes i que aquest dissabte aquí amb la teva música no ens el podíem perdre. Què tal, com estàs? Les salutacions d'Enric Font, al tanto perquè de seguida per aquí un altre que ens emociona és Nil Moliner. Porta això, Tu Cuerpo en Braille, entre d'altres també Calvin Harris, una d'aquestes que et faran bellugar els malucs, si més no. Però abans, mira, ens ve de gust recuperar la proposta que ens portaven els Magic. Com ho petaven. Bé, i ho peten també amb temes com aquest, The Root.

jo crec que Mamadou Chakri no es va quedar curt, perquè sou la millor gent del planeta. Una cançó que cada cop que sona us la dediquem a vosaltres perquè us mereixeu això i més. Vinga, va, seguim amb més. Ja saps, Raxen 5, la teva música de dissabte, de Weekend Here. I amb temes com aquest del canadenc The Weekend, recuperant el seu Blinding Lights.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since Bingon.
9: Català, que far dels retards de Rodalies, dels danys morals causats per la...
8: John Travolta. Oh! Hey!
10: Com és,
8: ara? Jo em paradeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés el dia del clàssic.
11: Tot jo no.
8: Arribo a saber què passa...
11: Exacte, sí, perdó, jo sí.
10: Aquest festival, ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikinhei, no algo així, no ho sé pronunciar. Leikinhei-tin.
9: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música. RAC

activació, és gresca, és festa, és tot el que vulguis. És que m'encanta, que no tinc paraules. La proposta que ens porten per aquí, per una banda Afrojack i per l'altra Sia, i també David Guetta, déu-n'hi-do. Awake Tonight. Va, seguim amb moltes. Com sempre, un plaer acompanyar-te. Soc l'Enric Font. Hola. Què, a sopar alguna cosa, no? Que ja toca. Escolta, bon profit. Va, de seguida, el Sutherland, amb un altre que ens engresca. Tutu Turu. Aquesta la cantes, ho sé. Abans, l'Aitana, que no para, ens porta aquest Formentera.

0: Com va triomfar, és Alan Walker, que va crear un estil propi i que ho peta encara dia avui amb temes com aquest, Faded. Amb això que pràcticament hem volgut tocar el dos ja, no? Sí, jo almenys.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Ara, demà, estarem aquí al peu del canó, de nou. Evidentment, amb la teva música a partir de les dues. Va, sí, marxarem, però abans ets informar que de seguida tenim per aquí el ritme de la nit, el millor sedents de sempre i per sempre. Així que no desconnectis. Va, que marxarem amb la nova de Lady Gaga. Amb això que s'anomena Shape of a Woman.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: Ben jugat.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
2: Ja som 100.000.
3: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
4: Instagram,
3: TikTok,
4: Facebook,
3: X,
4: YouTube.
3: I la nostra web.
2: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
3: I tu, què esperes?
2: Som a tot arreu.
3: 100.000.
5: I pujant.
3: Divendres i dissabtes,
5: de 9 a 12.
2: Amb Héctor Huguet.
3: Només a Rec 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat. Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font. Rosalia.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
5: Bravo.
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, li vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
3: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
10: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
11: O sigui,
10: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
3: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada. Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
3: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

0: això només passa
1: al Ja Tardes. Mira, hola.
2: Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
3: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
3: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
3: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
3: Gas, gas.
2: I maco el programa que esteu fent avui.
3: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
4: Què passa, nen?
3: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta, aquesta. Què passa, nen? És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa? Pues bueno. Una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Fo.